0: con ellas. Esperanza Bosch.
1: Pues vamos a cambiar radicalmente de asunto porque llega nuestro espacio feminista con un tema que también va a cambiar lo que venimos contando en las últimas semanas. Vamos a pasar de hablar de editoriales, hablar de editores, como nos comentaba hace apenas dos semanas María Montané, y se nos presentaba así, para hablar ahora de un mundo totalmente distinto. Yo aprovecho para saludar a Esperanza Bosch, que me parece que está hoy contentísima. Esperanza,
2: sí,
1: muy buenas.
2: Sí, bueno, estoy muy contenta siempre cuando estoy aquí y cuando hablamos de estas cosas maravillosas.
1: Eso, sea cual sea el tema, ¿no?
2: Sea cual sea el tema, sí, exacte. Però avui estic particularment contenta per raons meves, perquè l'artista visual que tenim, que és d'això de lo que se tracta, que nom Lara Fluixà, és una artista jove mallorquina que ha estudiat i fa feina a Barcelona, que fa una obra magnífica que ella mos explicarà a base de vidre i de una cosa molt etèria, molt, que la gent s'ha d'animar a mirar-la, entrar per internet i cercar-la, perquè realment és una cosa molt, molt, molt inspiradora. Molt com inspiradora. I a més que jo li tenc un carinyo especial i estic encantada de tenir aquesta oportunitat de xerrar amb ella, que mos contarà una mica la seva trajectòria, els premis que ha tingut, que n'ha tingut molts. Ella mateixa ja me'n farà dos cèntims de qualcun i ja començam. Lara, reina, bon dia.
3: Bon dia, Esperanza.
1: Bon dia,
3: hola,
1: Lara.
3: Estoy contenta de estar aquí. Hola, bon dia.
1: ¿Qué pasa, Lara? Lo dejamos aquí, ¿no? Ya con esa presentación, ya no falta nada más.
3: Ya.
1: No vamos a mejorar lo que Esperanza ha dicho de ti, por tanto aquí despedimos.
3: Total, sí, mejor así.
2: Fixa, tu l'altre tan jove, tot lo que mos espera que surti de ses seves mans. Si fins ara ha sortit això, imagineu lo que mos espera els pròxims 80 anys.
1: Exacto.
2: Perquè,
1: i jo
2: a mirar lo gros.
1: ¿Vale? Te voy a coger ahí la palabra Esperanza, porque aquí es fundamental, estando en radio, animamos evidentemente a la gente a que acuda a redes sociales y a que acuda a la red en general para ver el trabajo que hace Lara, pero yo te lo tengo que preguntar directamente, porque, y yo creo que será vital para entendernos aquí en radio, como digo, tenemos por una parte tu profesión de escultora, de artista,
3: exacto,
1: y por otra,
3: sí,
1: el trabajo
3: exacto.
1: Con agua, con luz, con aire. ¿Eso qué sí. quiere decir exactamente? ¿Eso cómo se explica en radio?
3: Bueno, de fet, per mi, tots aquests materials que comentaves, no? Que són, o que poden semblar més eteris, més difícil de contenir, per mi també són matèria, i matèria escultòrica, i són matèria d'estudi, d'anàlisi, i de producció i de construcció també artística. Per tant, per mi és una manera molt natural d'integrar tots aquests materials. Com estàs dient, sí que és vera que la meva pràctica a nivell material, no? Sí que se concentra en dos materials, que és el vidre i després el líquid. I sí, animar els oients a cercar visualment, no? a que se refereix, perquè a vegades és difícil d'explicar. Yeah. Però sí que el vidre moltes vegades està plantejat a les més instal·lacions, escultures, com a contenidors d'aquests diferents líquids, com poden ser oli de motor usat, aigua de la mà, alguns químics, i tots són fruits, no, d'aquesta societat de consum humana que explotadora de recursos naturals, per integrar-los dins aquestes escultures, i que moltes vegades el que són com a criatures, organismes, que per jo signifiquen, no, aquesta possibilitat d'un altre món, d'un altre paisatge habitat per aquestes criatures, que han assimilat aquests materials humans, no? Però per constituir el que són com a una altra realitat, no? Una altra possibilitat d'existència.
1: Ja. Lo que aquí sí que és curioso esto, porque tal y como lo estás contando, no parece algo que se enseñe en las facultades, o que tenga un procedimiento que, a fin de cuentas, que tenga un manual donde tú puedas aprender todo esto. Esto entiendo que responde al talento y a una cosecha tuya propia del sello que tú le quieres dar.
3: Claro. Mira, jo també soc professora d'Universitat de Belles Arts i jo crec que cada vegada s'està ensenyant més a pensar a través de sos, no? De materials, però després també de fomentar el que és aquesta recerca creativa i d'aquest món propi utilitzant llenguatges plàstics que facin falta. I el que sí que es veu és que més enllà d'aquest interès, no?, per explicar històries narratives inventades, no?, fa falta d'una base tècnica, que això sí que s'ensenya a la Facultat de Belles Arts i a altres llocs.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Una cosa, Lara, ara estàs en aquest punt ja de maduresa artística i creativa, mm-hmm, però com vas arribar aquí? Quan va ser el moment que vas decidir que te volies dedicar a això?
3: Clar, moltes vegades m'ho han preguntat, no? I jo crec que com a totes les grans històries venen d'experiències així de molt petita. I en el meu cas jo crec que hi ha dos moments com a significatius que a mi d'una manera molt natural me van conduir a dedicar-me a el que me dedic. Una és que mon pare i ses meves ties aquí a Mallorca tenien una empresa, autònoma, autogestionada, de muntatge d'exposicions. I jo me'n record que després de l'escola acompanyava, que va moltes vegades a muntatges d'exposicions a la Solleric, a ses voltes, a la Fundació Miro, etcètera, no? I jo crec que aquesta experiència tan natural i tan des de petita de veure un llenguatge visual que no era de ses paraules per explicar històries me va fer naturalitzar moltíssim el que era aquesta possibilitat, no? Vull dir, en qüestions artístiques l'art sempre està com a molt present a camp meva, i d'aquesta manera també jo l'he pres i l'he viscut. I després també en tota aquesta part més tècnica, material, de domini de sos, de maquinari, etc., que també jo l'he viscut des de molt petita, perquè a casa hi havia un taller, i jo crec que aquesta realitat m'ha donat accés a un coneixement tècnic que després també m'ha possibilitat desenvolupar el meu propi llenguatge, no? Artístic i personal.
1: También entiendo que eso ha sido vital para entender que tú puedes dedicarte a esto. Y voy a concretar lo que estoy diciendo. Claro. Vamos a llegar aquí al punto clave, digamos, a la cuestión más importante, que por eso esta sección es la que es. ¿Referentes femeninos tú has tenido, Lara? Porque esto siempre ha sido un mundo pensado para hombres.
3: El món artístic fins fa relativament poc ha estat malauradament sempre evitat, no?, per homes, i excloent moltes vegades, o quasi sempre, el que era tot aquest talent femení. Sí que he tingut referents i han estat precursores, i jo crec que fins i tot jo com a escultora les vull nombrar, no?, com poden ser Louise Bourgeois i Neva Hess, que sobretot a la dècada dels 70 van obrir molt de camí en aquest sentit. Però si realment vull naturalitzar i donar també les gràcies, no?, en aquesta possibilitat de dedicar-me a el que me dedic, jo crec que ho tornaria a fer, aquesta mirada cap a un àmbit familiar i escolar i social en el que m'he mogut, que han donat totes les possibilitats, tots els coneixements, no?, perquè jo me pogués dedicar a això. Sigui a nivell de, jo què sé, quan era adolescent, mon pare ensenyant-me a soldar, a utilitzar maquinàries que podrien considerar més tècniques i d'àmbit laborals masculins, no?, I després també ma mare ha estat una militant feminista important a Mallorca, en Esperança també crec que ho sap prou. Ha tingut una carrera professional sòlida, ha estat també una persona com a molt tenaç, laboralment podríem dir que també ambiciosa, vull dir, ha desenvolupat una carrera una carrera professional amb molta responsabilitat, i això també ha estat un referent per això.
2: Clar, si estem parlant de Gina García.
3: Exacte.
2: Estem parlant de Gina García perquè a vegades hem de posar noms, perquè de vegades la memòria és fluixa. Efectivament, una feminista, companya de lluites i una gran periodista. Volia que ja, ara que ja hi som, que mos diguessis, perquè jo, mirant el teu currículum i repassant una mica, pues, evidentment has rebut ja molts reconeixements i premis, no? I jo suposo que això sempre són, no ho suposo, ho sé cert, perquè això es passa sempre, no? Que són una alegria i que és una empenta i que és una, en fi, no, és una sensació de que t'estan entenguent el que tu vols transmetre, no?
3: Sí,
2: què són aquests premis? Que més tan, bueno, tots els premis fan il·lusió, partim d'aquí, però aquells que potser tenen un, no sé, tenen un sentit especial per tu.
3: Mira, això dels premis sempre és curiós, perquè es veu que també com a tots sempre necessitem un cert reconeixement,
1: sí.
3: una validació, no? I sobretot quan se tracta d'aquest tipus de treballs que són com a més introspectius, que de cop pots exposar i obrien el públic, però que d'una manera com a molt indirecta tens aquest feedback de quina ha estat la rebuda. I si n'hagués de destacar algun, crec que destacaria quasi el primer. El primer que va ser aquí a Barcelona arrel de l'exposició que vaig fer a la Fundació Miró en el 2018, per una exposició que va ser Berni, i vaig rebre el premi de l'Associació Catalana de Crítics d'Art, i realment va ser com aquesta empenta que estàvem comentant abans, per això mateixa creure-me que el que estava fent tenia un sentit, tenia una rebuda que s'accessava, no? La mirada a l'altre, i això a mi me va donar, doncs, aquesta empenta, aquest coratge i aquestes ganes de continuar endavant.
1: Una espècie de punto de inflexió per terminar de creertelo, no?
3: Sí, perquè moltes vegades sempre se posa en dubte aquesta, aquest món propi, aquest món personal, moltes vegades no saps si acostumada, no, a evitar aquest tipus de llenguatge, com es rebut per l'altre. I realment tenir totes aquestes mirades i aquest retorn per part del sector propi de l'art, per mi realment va ser com una sí, un punt d'inflexió en la meva carrera.
1: Des de luego. Pues Lara Fluxà, ha sido un placer enorme conversar contigo. Esperanza, estamos hablando de una mujer con muchísimo talento, que lo está demostrando en su trabajo, por supuesto, y casi ha sido reconocida como tal. Y aparte, esa faceta también de divulgadora, de profesora, que es fundamental para perpetuar todo ese buen gusto y lo que hace falta en el mundo, que siga teniendo muchísima presencia femenina.
2: Exacte. Lara, moltíssimes gràcies, reina, i enhorabona. Sobretot enhorabona i força, perquè a vegades, bueno, pues també a vegades venen temporades bones i a vegades després venen qualcú que diu qualque cosa que... ve de tot. Així és que...
3: Moltes gràcies.
2: Força i enhorabona, perquè el que fas és un regal per tots els convidats.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un abrazo grande, Lara.
3: Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, reina.
1: Pues nada, Esperanza, va a estar complicado que dentro de dos semanas, cuando nos volvamos a encontrar, estemos a la altura. Ahora lo vamos a intentar, eso por supuesto.
2: Bueno, yo creo que cada dona que ve aquí mos ensenya, mos obre finestres, mos demostra espais que jo crec que les persones que mos escolten ho valoren i ho disfruten. Així és que seguirem obrint finestres, que vol dir.
1: Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Esperanza Bosch, como siempre, un placer enorme tenerte por aquí.
2: Otro para ti, un abrazo y feliz sábado.
1: Abrazo grande.
0: Animalmente con Tomás Camps.
1: Más cositas, seguimos con más temas. Y ha llegado el momento de nuestros queridos animales, yo no sé si van a ser hoy los protagonistas o más bien la herramienta que va a hablar de ellos y que tiene mucho que decir sobre ellos o no. Ahora vamos a confirmarlo o a desmentirlo. Lo que sí está claro es que saludo a Tomás Camps, fiel compañero. Muy buenas.
4: Hola, buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Mira, y vamos a hablar, nunca mejor dicho, hablar.
1: Total. Yo siento que en las últimas semanas especialmente me persigue la IA de una manera en lo que respecta al programa que digo, ¿qué falta ya? Y ya cuando llegabas tú, oye, Sergio, ¿por qué no hablamos de tal? Y digo, ya, la que me faltaba.
4: ¿En serio? Pues no, ha sido pura casualidad, ¿eh?
1: Lo sé. Y yo, para hablar de la IA, habíamos pensado una manera muy bonita de apelar al recuerdo de la audiencia, que seguro que mucha gente lo va a conseguir a raíz del audio que tenemos preparado, y que si me das permiso lo voy a tirar y así nos sirve un poquito. Adelante. De anticipo de lo que vamos a comentar.
4: Eso es.
1: Vámonos.
5: De niño, John Doolittle tenía un don especial. 30 años después, el don ha vuelto.
6: El animal no pudo haberte hablado.
7: No me escapes, no volveré a mirar a ninguna otra hembra, lo juro.
6: ¡Guau, wow, nena! Estás como para comerte, muñeca.
8: ¡Vuelve a meter tu culo peludo en tu jaula!
9: Quiero que dejes de piar y ladrar.
5: Doctor Doolittle.
10: Hay que hacerle el boca a boca.
11: No sé.
12: ¡Sin lengua!
13: ¡Falsa alarma! ¡Solo son gases!
1: Pues yo creo que aquí la gente se ha podido acordar de la película Doctor Doolittle, que era súper graciosa. Y en la que los animales hablaban, o más que hablaban, que él era capaz de entender lo que querían decir. Y claro, ¿quién iba a imaginar en el año 90 y largos, cuando sale esta película, que igual eso llega a ser posible algún día?
4: Pues ya ves. Primero tengo que decir que la película me gustó mucho, pero que tenía en mi mente que era mucho más pequeño cuando la vi. Y tengo que decir que cuando la vi era mi primer año de carrera, que fue en el año 98.
1: O sea, igual fue un trabajo de clase, ¿eh?
4: Eso, vea, si fue un trabajo de clase, no lo sabía. Pero bueno, pues sí, el doctor Doolittle era un veterinario que era capaz de hablar con los animales, que en cierta manera, pues bueno, es algo...

0: 95.7.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
2: La mer. Ampliem la secció de Fonoteca, els podcasts de Ràdio Menorca, amb el programa Ses veus de la mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències. Uns oficis que avui ja quasi no existeixen. Unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses veus de la mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com.
3: Au ciel d'été,